0: com la missió d'utilitzar l'arxiu del que va tant de terme i l'au. I a mi la va, jo quan te l'anem dos dies, no m'ha saps, tu l'ho veu, no va venir bé, jo t'hi ha quan t'ho veu, que ho va rançar, l'an i per molt, que quan és el país que l'an pot acabar, on hi vol, jo l'ho veu, no hi va, on és aquí, on hi vol, no saps, sense, on hi ha tant, i jo l'ho va treure com bé, i m'ha saps, el poble i l'Eglisa, et va, jo l'ho va, tenia el teatre, el poble i l'Eglisa, no s'ho té a l'Eglisa, bon, eh? Jo l'Eglisa, no l'Eglisa, no l'Eglisa.
1: Però, per a moltes coses, m'ha que venir, com a mi, com a per la mare, va trobar tu, el lugar, el nou gaudi, la torre, mitjana de fer venir, que un cara hauríem de tenir un sol. El tinc pat, el meu pat, el meu cap de la rua, mitja era, que és una sota per on hi ha vostra de la mateixa massa. Oni, tu pat, el meu lugar, mare, jo l'hi, Pedro, posa el lugar aquí, tinc dit, com que tinc, que és que, no hi ha per dir, eh? Em descobri que el meu gran estava prenent el top,
0: Thank you.